0: Este verano, Una Mar FM.
1: Com ja saps, Front de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme. I cada dia són més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Cuadis i Viena, Cabrera de Mar. Fronda, molt més que un centre de jardineria.
2: Profesional o particular, si pintas, reformas o decoras, esto te interesa. Llega al Maresma Pinturas Corbacho, primeras marcas en pintura, decoración e industrial, herramientas, césped artificial y papeles pintados. Casi 50 años de experiencia asesorándote, con tiendas en Badalona, Cornellà, Barcelona y ahora también en Avenida del Maresma 51 de Mataró. Parking propio y servicio de reparto. Síguenos en Instagram para descubrir nuestras novedades y ofertas. Pinturas Corbacho, tu proyecto empieza aquí.
3: Amb la calor també arriben les plagues.
4: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
3: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
4: Perfecte, ja ho tinc clar.
3: 17 Control de Plagues. I aquest estiu...

0: L'atur baixa a Catalunya fins al 7,9% i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupats, 3,99 milions. Ho diu l'enquesta de població activa del segon trimestre. Ara hi ha 130.000 persones més que tenen feina. El govern renova i amplia la llista de municipis on s'aplicarà la limitació del preu del lloguer i altres mesures relacionades amb l'habitatge. Les considerades zones tensionades passen de 271 a 302, amb noves incorporacions com Martorell o Vilaseca i altres municipis que en surten, és el cas de Lleida o Granollers. Aixequen el confinament per l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià. Les actuacions dels bombers durant la nit han permès millorar la situació. El foc ha cremat més de 8.000 hectàrees. A Madrid, Ávila i Toledo lluita contra la rellotge per als incendis perquè les condicions meteorològiques empitjoraran aviat. Arriba més vent i les temperatures pujaran progressivament. Els efectius aeris s'han afegit des de primera hora del matí. Hi ha més de 63.000 evacuats entre els tres focs que ja han cremat més de 75.000 hectàrees. L'exconsellera republicana Meritxell Serret és la primera membre del govern de Carles Puigdemont a qui amnistia el Tribunal Suprem. El president Salvador Illa confia que hi hagi més decisions en aquest sentit i que el tribunal vagi enllestint tots els casos pendents. Les organitzacions agràries donen un vot de confiança al conseller Ordeig i aturen les protestes durant dues setmanes. El conseller va anunciar un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica, especialment els conills, i flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció d'aus. Detingut un home de 35 anys per l'homicidi d'un altre enmig del carrer a l'Hospitalet de Llobregat. Ahir a la nit, els agents policials van localitzar la víctima a la via pública i van traslladar un altre home amb ferides a un centre hospitalari. Fins al 10 d'agost, Cambrils, al Baix Camp, acull el Festival Internacional de Música, el FIM. La programació inclou fins a 14 concerts amb noms com Jethro Tull, la Ludwig Band, Anna Torroja, Joan Dausà, Valeria Castro o Siloé. I la reivindicació de la fotografia analògica dels àlbums familiars és l'objectiu de la mostra Portes endins, els arxius dels altres, que s'exposa al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. El responsable és el fotògraf i col·leccionista Jordi Barón, que n'ha anat recopilant en botigues de vell i encants.
1: Esports.
2: Fermín, Araujo i Bernal ja entrenen amb el Barça a l'estatge d'Anglaterra. Avui l'Espanyol també viatja a terres britàniques i jugarà demà amb el Burnley i dissabte amb el Middlesbrough. I el Girona ha fet oficial la renovació fins al juny vinent del capità Cristian Estuani, que arribarà a les 10 temporades com a gironí. I el Barça de bàsquet fitxa l'alè pivot britànic Tosin Ewamo per substituir Toko Shengelia, que marxa al Dubai.
0: I el temps, sol a Dujum, temperatures en lleuger ascens, sobretot a l'interior del país. Avui els termòmetres podran arribar als 38 graus o 39 a les zones més càlides de ponent a la tarda. No es descarta algun núvol poc important al Pirineu o de cara al vespre alguns núvols baixos locals a la costa.
1: 3CAT Info.
3: Te ayudamos a llegar a miles de clientes.
4: Llámanos
3: y anúnciate ahora.
5: Onamar FM.
6: ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de House Nation Radio Show. Recibe los saludos desde quien te va a acompañar con el mejor sonido de club durante la próxima hora.
7: Cada jueves a las 22 horas.
6: Así de bien comenzamos House Nation, el lugar donde la música no solo se escucha, sino que también se siente.
7: El mejor house selectivo.
8: Cada jueves a las 10 de la noche en Onamar FM.
6: Quiero darte las gracias.
7: El mejor sonido de club. J.F.A. Ramoña.
5: Onamar FM.
9: Tú llamas algo raro.
7: Lo más de hoy. Y lo mejor. Y lo mejor de ayer.

0: ¿Buscas un centro totalmente equipado para oficinas? Ideal para autónomos, profesionales, opositores. Coworking Gramenet ha inaugurado puestos fijos y flexibles, sala de reuniones, domiciliación fiscal y social, wifi de alta velocidad. Ven a conocernos. Prueba un día gratis. Todo montado para facilitar tu trabajo. Solo faltas tú. Coworking Gramenet, calle Rafael de Casanovas 103, junto Rambla San Sebastián, en el centro de Santa Coloma de Gramenet. Teléfono 637-102-904 o entra en coworkinggramenet.com. Aparca amb tota comoditat al pàrquing de l'hotel Badalona Tower, obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower, al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona. Perquè ells t'ho dona tot sense demanar res a canvi, mereixen la millor atenció. Al Centre Veterinari Alella i Cabrils cuidem de la salut i el benestar dels teus gossos i gats amb un servei veterinari impecable. Medicina general, vacunacions, cirurgia, diagnòstic per imatge, laboratori, cures dentals i molt més. Tracte proper, professional i personalitzat. Estem al carrer Torrent de Vallbona 10, Alella, i també al passatge Horts de Santa Creu 12, Cabrils. Centre Veterinari Alella i Cabrils. El teu millor amic a les millors mans.
1: Llévanos donde quieras. Escúchanos desde tu móvil en cualquiera de las aplicaciones más importantes de radios. Esto es Onamar.

Quina bonica cançó que escoltes, veritat, és aquesta, la més nova de Meloco, es titula Madrid. I a tocar de 10:45 del matí l'escoltaves des d'Ona Marefema. Resten 3 minuts. Des del 14 fins al 16 d'agost, aquí a Badalona celebrem la festa major. Hi haurà tot d'actes, tot de vents, i també hi haurà actuacions musicals. Entre elles, les de la formació Ginestà, el proper dissabte 15 d'agost. Encara queda una miqueta. Això serà a 11:45 de la nit al passeig de la Rambla de Badalona. Així sonen els Ginestà ara mateix a Ona Mare FM.

0: Professional o particular? Si pintes, fas reformes o decores, això t'interessa. Arriba al Maresme Pintures Corbacho. Primeres marques en pintura, decoració industrial, eines, gesp artificial i papers pintats. Gairebé 50 anys d'experiència assessorant-te. Amb botigues a Badalona, Cornellà, Barcelona i ara també a l'Avinguda del Maresme 51, Mataró. Aparcament propi i servei de repartiment. Segueix-nos a Instagram per descobrir les nostres novetats i ofertes. Pintures Corbacho. El teu projecte comença aquí.
1: Hoy no cocine. Rusticería El Escondrijo lo hace por ti. Tenemos un gran surtido de comidas preparadas para llevar: ensaladas, aperitivos, carnes, pescados y los mejores pollos a las de Badalona. El Escondrijo, haga sus encargos llamando al 93-387-1083, 93-387-1083 o bien entrando en la web www.elescondrijo.com, donde puedes hacer tus pedidos online y te lo llevamos a casa. Rusticería El Escondrijo, calle Coli Puyol el 26 de Badalona, abierto hasta las 4 de la tarde todos los días de la semana.
0: A Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a Forats Poners. Segueix-nos a Instagram @ForatsMataró. Forats Mataró. Fem realitat casa teva.
2: Una Mar FM.

0: Las 11.
1: Las 11.
2: Los éxitos que van contigo.
3: Ayudamos a llegar a miles de clientes.
4: Llámanos
3: y anúnciate ahora.
5: Onamar FM.
6: Yo, hey, check this out.
7: Hit Parade, diumenges a les 21 hores.
8: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
9: i Pipi que em fas largues pujant al cavall, pequeño tío, aquest és el teu lloc.
8: Hit Parade.
9: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5. GTL.

El to festiu de Marcos al ritme de la Chimichanga. I d'aquesta manera, alegrant-nos una miqueta la vida que sempre ens fa falta des d'Ona Mare FM, des de la ràdio dels èxits que van amb tu. Un dia més compartint les cançons d'avui i d'ahir, tant nacionals com internacionals. Cançons com aquesta, amb la Jennifer López. Ona Mare FM. I es titula Save Me Tonight.

0: Aixequen el confinament per l'incendi de la Vall d'Uixó. El País Valencià, les actuacions dels bombers durant la nit han permès millorar la situació. El foc ha cremat més de 8.000 hectàrees. I lluita contra el rellotge als incendis de Madrid, Ávila i Toledo, que ja ha cremat més de 75.000 hectàrees. La previsió és que les condicions meteorològiques empitjoraran aviat amb el vent i les temperatures més altes. Els focs que han cremat més de 75.000 hectàrees han provocat 63.000 evacuats. Edificis ensorrats i primers ferits en el sisme de més de 7 graus que s'ha sacsejat al sud-oest del Japó són les primeres dades de les autoritats nipones després d'aixecar l'alerta per tsunami que s'havia decretat preventivament. Avui hem conegut que l'atur baixa a Catalunya fins al 7,9% i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupats, 3,99 milions, ho diu l'enquesta de població activa del segon trimestre. Ara hi ha 130.000 persones més que tenen feina. El govern renova i amplia la llista de municipis on s'aplicarà la limitació del preu del lloguer i altres mesures relacionades amb l'habitatge. Les considerades zones tensionades passen de 271 a 302, amb noves incorporacions com Martorell o Vilaseca i altres municipis que en surten, és el cas de Lleida o Granollers. Donald Trump es reuneix avui a Washington amb el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, enmig de les diferències sobre la guerra contra l'Iran. El president dels Estats Units manté la pausa en els atacs i defensa que hi ha possibilitats d'arribar a un acord amb el règim de Teheran. Convocada aquesta hora una protesta a Palma per les càrregues policials de diumenge que van deixar diversos ferits entre els participants d'una manifestació contra el turisme massiu a les illes. L'actuació, que està sota investigació, ha enfrontat el govern balear amb la delegació del govern espanyol. I fins al 10 d'agost, Cambrils, al Baix Camp, acull el Festival Internacional de Música, el FIM. La programació inclou fins a 14 concerts amb noms com Jethro Tull, la Ludwig Band, Ana Torroja, Joan Dausà, Valeria Castro o Siloé.
1: Esports.
2: Fermín, Araujo i Bernal ja entrenen amb el Barça a l'estaix d'Anglaterra. Avui l'Espanyol també viatja a terres britàniques i jugarà demà amb el Burnley i dissabte contra el Middlesbrough. I el Girona ha fet oficial la renovació fins al juny vinent del capità Cristian Estuani, que arribarà a les 10 temporades com a gironí. I el Barça de bàsquet fitxa l'aler pivot britànic Tosin Ebuoma per substituir Toko Shengelia, que marxa al Dubai.
0: El titular del temps, sol a dos avui amb temperatures en lleuger ascens, sobretot a l'interior del país. Els termòmetres podran arribar als 38-39 graus a les zones més càlides de Ponent. A la tarda no es descarta algun núvol poc important al Pirineu o de cara al vespre alguns núvols baixos locals a la costa.
3: 3CAT Info.
4: En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
5: Escúchanos desde tu móvil.
6: Marcamos la diferencia con la mejor música.
7: Llévanos contigo a todas partes.
8: Unamar FM.

versionant el Say My Name de les Destiny's Child, de formació on es van iniciar, doncs, fantàstiques veus com la de Beyoncé i Kelly Rowland, entre d'altres. D'aquesta manera, seguíem i avançàvem en aquesta jornada, aquest dimecres, ai, aquest dimarts, aquest migdia de dimarts. Jo ja m'avançava, fixa't, ja estava pensant en dimecres, per què serà? Potser ja estic pensant en acabar la setmana i arribar a les vacances, però encara no. Paciència, pau i tranquil·litat, Jordi. 30 graus de temperatura, això sí, a la ciutat de Badalona, i ara tot seguit, el Sopa de Cabra, amb la Su, amb Mon DJ i amb els seus camins, somnis i promeses.

0: Com ja saps, Front de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia som més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena, Cabrera de Mar. Front de, molt més que un centre de jardineria.
1: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
2: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
3: La mejor selección de éxitos.

0: solo...
1: Solo números uno.
0: Clásicos de la música. Una Mar FM.
2: Doncs ha arribat el moment de parlar-te de Conforama Badalona, que presenta la seva botiga totalment renovada. I ho fa al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients. Tria entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i, a més, descobrir de la mà del seu equip d'experts més de 50 cuines a mida pensades per a tu al seu nou espai d'exposició. Jo, la veritat, no sé què esperes per visitar-la. Conforama Badalona, la teva nova llar. I per llar, també, la teva ràdio preferida, Ona Mar FM, on t'hi esperen cançons com aquesta. Tot un clàssic de Fancy, Bolero.

Aquesta és una de les cançons que més ens agrada compartir amb tu, perquè és d'aquestes que ens animen de debò. Anthony Herbeck amb el seu She's the One I Don't Need. I el que necessitem és que ens acompanyis un dia més i que, sobretot, gaudeixis dels èxits un rere l'altre des del 88.0 de l'FM. Això ens fa, doncs, feliços, molt feliços. Tenim més cançons per compartir amb tu, amb La Fumiga, amb els Tiets i Covards, per exemple, fins a la 1 en punt.

disparats de nostra programació. Resum dels nostres locutors. Com i on van començar en aquest màgic món de la ràdio. Història de com va néixer a l'emissora. I també un apartat d'entrevistes. Recorda, onamar.net. També ens trobaràs a Instagram, Twitter i Facebook. Onamar FM.

Una sortida d'emergència, la veu i la música de Dani Flaco, com sempre, genial. Així ens acompanyem aquest cantant de l'Hospitalet de Llobregat, i nosaltres que seguíem amb el seu èxit i també amb un altre de la sueca Likely. Així són el seu nou senzill, La Que Acabó.

0: Caltabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses, col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Àtic Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.
1: Amb la calor també arriben les plagues.
2: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
1: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
2: Perfecte, ja ho tinc clar.
1: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
3: Así suena la mejor música del verano.

0: Queremos que hoy tengas un buen día y en Panaderías Mara de Deo de Lorda tienes la mejor oferta en la barra de pan. Además, en Panaderías Mara de Deo de Lorda dispones de un servicio de cafetería, desayunos y meriendas, variedad en bollería y bocadillos recién hechos cada día. Tienes una panadería muy cerca de ti, en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Si la buscas, la encuentras. Panaderías Mara de Deo de Lorda, para que hoy tengas un buen día.
1: Com ja saps, Front de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia són més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena, Cabrera de Mar. Front de... Molt més que un centre de jardineria.

0: Martín nos lanzaba este trabajo, ha sido ahora mismo en este día 28 de julio de 2026 cuando lo hemos escuchado.
1: Este verano, Una Mar FM.
2: ¿Tienes un cumpleaños, una fiesta privada o una cena de empresa y quieres que sea especial? En Mambo Club Badalona te preparamos la fiesta completa. Sala privada, música, copas, catering, decoración y ambiente premium. Tú vienes con tu gente, nosotros nos encargamos del resto. Y atención, si al reservar dices que vienes de Una Mar, tendrás entrada con alfombra roja para recibir a tus invitados como se merecen. Busca en Google Mambo Club Badalona o entra en mambo.club. Mambo Club Badalona, tu fiesta, tu gente, tu mambo. Fàbregas, empresa familiar que des de fa 97 anys segueix subministrant uniformitat laboral a empreses de tots els sectors. Sanitat, hostaleria, indústria, vestuari d'alta visibilitat, materials de protecció i calçat. Pressupostos sense compromís. Fàbregas Vestuari Laboral, al carrer Nàpols 181 de Barcelona. Telèfon 93 246 97 90. Per a més informació, poden consultar el web fàbregas.info. Ja hem començat la campanya d'oferta de bates blanques per a estudiants de laboratori. Vine i aprofita-la. A l'agost, tanquem per vacances. A Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral, 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a forats.es. Segueix-nos a Instagram, @ForatsMataró. Forats Mataró. Fem realitat casa teva.
3: Next Level te ofrece el tema vital de la semana.